Aquests són els nostres consells. Microones. Per fer net el seu interior, poseu un bol amb aigua i mitja llimona tallada en trossos petits. Poseu-lo en marxa i deixeu que bulli un minut. Quan l'obrigueu, només haureu de passar un pedaç perquè vos quedi impecable.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fondo que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

0: Som en Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Son la Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que la espineguada s'elabora a base d'anguila i verdura? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

Aquests són els nostres consells. Rues a sa roba. Teniu una peça de roba que no aconseguiu eliminar sa rua en sa planxa? Bé, idò, apliqueu aquest remei. Passeu un cubito de gel per damunt sa rua i a continuació passeu sa planxa calenta per damunt. Si fos necessari, repetiu sa operació.

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

coneguem les nostres dites i refranys. Alabat ruc que a vendre et duc. S'aplica en els que estan en perill de sofrir una gran pèrdua, encara es vol donar importància i brevetjar.

Santoro, i líder d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

0: Ana Maite, trabajadora real.
1: Hola, son de Kathy, los escudones.
2: Amb un barat de set sobrines.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Cortines impecables. Si heu de rentar les cortines perquè tinguin taques, recordeu aquest consell. Afegir 3 cuarades de sucre a l'aigua des de reaclarit. Amb aquesta operació, recuperaran la seva lluentor original i quedaran impecables.

coneguem les nostres dites i refranys. No facis i no diran. Se diu d'aquells que es queixen que la gent parla malament d'ells, però no se preocupen de llevar les ocasions de murmurar. Si algun dia s'entra...

0: soy Brígida, llamo de András.
1: Son María de Taz.
0: Son María de Bulla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
4: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Congelar croquetes. Si a que vostre les agraden molt les croquetes, però vos duen molta feina fer-les, prepareu-ne una bona ració i les congelau. Feis les croquetes com sempre i passeu-les per pa ratllat. Sense fregir, col·loqueu-les dins una palangana i en el congelador. Quan estiguin congelades, les poseu dins bosses de ració. Així podreu agafar les que necessiteu sense necessitat de descongelar-les. Les fregiu directament i ja està.

0: Gràcies.
1: Anem a Serrat, a Palma.
2: Som la Maria Antònia, de Port de Colom.
3: Som la Maria de Santa Margalida.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un so que sóc.

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Aqualand estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand en Arenal te está esperando.
4: Molt bon dia, tu i si jo, Mallor Prieta. Com esteu? A Ràdio Murta, ma Manu Blanco. Escolta, Manu, avui m'he aixecat un poc més marxosa i tinc ganes d'escoltar una cançó de nostra llengua. Per exemple, Abans del Tsunami, d'en Pere Gené. Ai, no, no em deixis així, no, no em deixis aquí. Bon Jesús, quin desastre de veu. Posa la cançó, Manu, Ràdio Murta.

0: Santa Catalina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 €. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
2: Hola, Radio Murta. Son de Coloma de Sonolida, mano. Perdida en Recipac. Soc la Raúl Esabener de Bene Joana Pams, però vull dedicar per mi amo, per la nostra tia, nostra neta Tassier, i també molt especial per el meu fial, que mos va deixar dia 11 de juny. I també per en Tomàs Navarro, per en Francisca de Menorca, per en la Fina de Sant Sorra, per totes aquestes amigues que el dijous mos reunim, per totes elles, per l'Eulària i el seu papito de Sant Ferreal, també per la preca de Vic, en Tomàs Navarro, i també per tots i per totes les de Ràdio Murta, les que cridam i les que no cridam, que moltes no paren, per totes les residències i clíniques, especialment per aquestes persones que estan totes soles. I també, que se m'oblidava, per la Lluïssa d'Inca, per tots, perquè estiguin bé, per tu i per en Vicenç, el millor que moltes vegades dic, gràcies, mano. I escolta, si me'n pot posar dues, veneres, per la Joana Pau, també t'ho agraeixo. Gràcies.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia, Ràdio Murta. Són la Carme de Verges de Lluc. M'agradaria que pogués escoltar dues cançons, una de Un Mundo de Hombres Niños, de Demi Russell, i llavors Marianne Loiseau, l'enfant. Moltes gràcies, us dic a tots els oients de Ràdio Murta i a la meva família. Gràcies.

A que a la millor hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Hola, som la Cati de Llobujó i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Noelia. Se la dedic a ma mare, en Antònia de Llobujó, en en Tomàs Navarro, en en Nati de Son Oliva, en el meu fills, en el meu nets. A tots els que escolten Ràdio Murta, un beso molt fort per tu, mano, i moltíssimes gràcies.
3: Hay una chica que és igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear, y no sé de dónde viene.

0: Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Hola, bon dia, Radio Murta. Escolta, Manu, podries posar la cançó Tristeza de Amor, si pot ser, dia 24, que és divendres. Oh, li dedico a tota aquesta gran família que és Ràdio Murta. Una abraçada. Ah, Nati, te recordes d'allò que feien feina juntes en el sucre? Oh, menys si te recordaràs.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Hola, som Immaculada Álvarez, de Pollença. Te volia demanar dues cançons, Manu, dues cançons. Una és El Emigrante, d'en Antonio Molina, que li agrada molt a mon pare. I l'altra és Jo sin ti, d'en Chayanne. Per favor, gràcies.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarmes Trablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmestrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Bon dia, Manu. Som de Maria de Petra. T'he cridat per veure si me podràs posar una cançó d'Antoni Molines, Cobla de Pescadores. Si pot ser per demà. I la dedic a la Francisca de Menorca, a la meva amo, a la meu fills i a la meu net. I vint nietos, tot. I en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Tomà Navarro, en Lluïsa Dinca, en Margalida de Campanet, a tu i a tota la teva família, en nens i a tots, i a la família d'en Vicent Ferrer, i a tots l'equip de Ràdio Murta, i de Petra Nabel Fiana, a sa mare, que està a punt de 700 anys, en Joan de Sestany i la seva dona, en Francisco Monai i la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, en Marga de Brollador i en Bernat, en Carles de la seva parella, en Abel, en Apoloni, volia dir, en Apoloni i en Bernat, i en Quique, en el camarer. I a tots els que estan a baix, tots els que es passen en el brollador. Llavors, a Francisca, a Maria de Mundina. A la Francisca Tenjona, i en Antoni, el seu home, i en Maria Antoni de la Carnisseria. A la Maria de la Bolega i en Mateu, a la Maria i en Simó, a la Magdalena de Sant Guineu, que hi feia festa, no hi vaig pensar, a fer una situació. També ho he dit a ell, i a la Florentina de Petra, i a en Miquel Cotó, i a la seva dona, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i a el meu fill, i a el meu fill, de tots, i a tots els meus nets i vineses, de tot. I especialment a la Martineta, que dissabte fa un anyet. Com que no hi ha programa, ja l'he dit per demà, i adeu fins a un altre, i pot ser per demà, Cobla de Pescadores, Antoni Molina. Adeu, i una altra.

0: una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistró Sail y Surf en el puerto de Pollença. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistró Sail y Surf, en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
2: Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet. I per dia 25, dia de Sant Jaume, te faria dues peticions. La primera seria per na Jumeta Bonet, que fa 4 anys que mos va deixar. I en el seu record, m'agradaria que li posasses Cuando tú no estás, d'en Rafael. I penjau-me de la barrala de Campos, m'agradaria donar-li els molts d'anys, que tinguem molta salut tota la família i ànimos per seguir endavant. I li demanaria penjau-me la cançó o signe de València. Jo no sé si el dia de Sant Jaume tens programa. Si no en tens, pues el dia siguient, així com ho facis, estarà ben fet, Manu. Moltíssimes gràcies per aquest programa que mos fas i les músiques que mos dones el dissabte i diumenge. També te donaré les gràcies. Adeu i fins una altra.

0: No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Pensava justament en ti, sabràs. Qué extraño, justo aquí, donde todo acabó, encontrarnos así. Casi no parece cierto, creo estar soñando y en cambio no, si eres tú.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.
4: Web, com va? Soc Miguel Montoro i des d'aquí vos mando un saludo a tots els oients de Ràdio Murta. Adiós. Adiós.

Aquests són els nostres consells. Proves a llauna. Mantendran el seu bon estat si les guardeu dins un pot de vidre i les cobriu amb un pot d'oli d'oliva. Conserveu-los dins la gelera.

Coneguem les nostres dites i refranys. Cada campana fa el seu so. Ho diuen per indicar diversitat de parers, que les opinions estan molt dividides.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Otsa Bon, un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
4: Jo, n'Esperança Sureda.
5: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb Sorques de Calipso i el saxofonista Vial Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
8: Hola, soy Lolita Flores. Quiero mandarles un saludo muy fuerte, un cariño muy grande a Radio Murta. Así que un beso muy fuerte y hasta siempre. Y gracias por todo.

0: nato a Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som
1: Marisa Rojas,
2: jo, n'Esperança Sureda,
3: i jo, n'Amarga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb vol de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta.
6: Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
7: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11 y 45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Aquests són els nostres consells. Contra les picades, ceba. La ceba és molt eficaç per atenuar les molèsties de les picades, ja que absorbeix el verí. Si la picada és de vella, poseu una tallada de ceba crua damunt la picada i procureu mantenir-la fins que s'hagi eixugat. Si la picada és de moscard, bastarà fregar amb mitja ceba. Les petites molèsties desapareixeran tot d'una.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos esperam el proper dissabte, 25 de juliol, a les 10 del vespre, a la plaça de l'Iglesi de Binissalem, per gaudir i cantar amb les cançons de l'Orquestra Oasis. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Binissalem i tot espectacle.
4: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
5: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
6: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui amenaça i no pega, per bèstia queda. Si un no compleix lo que ha dit, perd la seva autoritat.

0: Som-me d'operatiu, vos recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.
1: I encara tens la carpa amagada dins el garatge de l'amo del pis.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

nemam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Bones, sóc en Teo Marín, cantant de Bengman. Envio una forta ferrada al meu amic Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Fregir sense esquitar. En calentiu sempre la pella abans de posar-hi oli o la mantequilla. Amb aquest sistema no s'aferren ni els ous. Un altre sistema és posar un pot de sal a la pella quan estigui calenta.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui tot sol s'aconsella, tot sol se'n penedeix. Recomana meditar les resolucions i sometre-les a persones capacitades i no fiar-se'n d'un mateix.

0: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige.
1: Som un jove de Santa Eugènia.
2: Som un jove de Saua, feliç.
1: Som la Maria de Ses Torres.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Hola, què tal? Molt bones tardes. Aquí vos saluda Manu Blanco a Ràdio Murta, a 88.4, 104.2, zona nord de Mallorca, i a Menorca, a 90.8. També mos podeu escoltar per la TDT, des de la televisió. També via streaming online per internet i a www.grup4.com. I és que les coses d'esgüell fent camí, i és que ja hi som aquí, és un dels eslògans de Grup 4. Però avui tenim una convidada molt especial aquí en aquests minuts, en aquest programa, amb en Xisco Bausà, qui està aquí amb nosaltres, el president del Grup Güell, a qui saludem directament. Xisco, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Què tal, com estàs?
2: Amb
1: ganes i il·lusionat, no?
2: Sí, com cada any...
1: No, cada mes, jo crec.
2: Sí, perquè realment que un guany fem una cosa molt guapa, crec, amb l'apoio de la Conselleria de Benestar Social del Govern, que la gent amb problemes de mobilitat poden participar. Ja han tingut reunions amb ells, perquè quan ens van proposar això a Nico Invencibles, que hi havia gent que volia pujar fins a Lloseta, i l'altre dia va venir una senyora, en Sofí, que també va ser esquivada a la sortida de l'any passat, i va dir que ell venint a fer el camí a Santiago i vol arribar fins a Lloseta. I va anar a xerrar amb el Sandra Fernández, li vam explicar, i tot el mateix minut me va dir que sí, va xerrar amb Marina, que ara mos xerrarà, i la conselleria mos posa els microbuses escova perquè aquesta gent pugui anar tranquil·lament, que quan no pugui més els recolliran i els acompanyaran altra vegada a Palma.
1: Jo, el que és, ja no les iniciatives que esteu fent des del Grup Güell, que tu saps que els ha recolzant totes, i jo, en primera persona, que saps que estic implicat en tot el que estàs fent i el que feis, però te dic una cosa, saps que sempre quan comentam el que és la marxa del Güell a Llucapeu, que jo te dic, salvando les distàncies, Sant Fermín, Pamplona, Sant Joan, Ciutadella, és a dir, això està coint un caire, perquè ve gent inclús de fora. Per això ara, quan aquesta senyora te va comentar de que havien fet el Camino Santiago, és en versió molt més reduïda, com tu vulguis dir-ho, però és com un petit peregrinatge, és a dir, és anar, són quasi 50 quilòmetres...
2: 48.
1: 48, dos.
2: Però la guapo, a dir, el que em va agradar, perquè van dir, no et preocupeu, diu, no, nosaltres que morir per arribar. I si podem, volen arribar a Lluc. I van tenir reunió aquests dies amb en Pedro i amb en Andrés, que són els temes de seguretat, la marxa, i amb els autocars, i van dir, bé, com s'aconseguim, ho ha dit, va per hores, que si han d'arribar a Lluc, que arribin a Lluc, per això. A veure aquesta gent que té un problema X, amb aquestes ganes de fer coses.
1: Clar.
2: Això...
1: Fa que tu vulguis fer-ne més.
2: Te fa engreixar en poques paraules.
1: Sí.
2: Deixaré enxerrar a Marina, perquè si tu jo puc enxerrar, no enxerrar a ella.
1: Ara mateix saludem a la directora general de Benestar Social, qui ha tingut el detall d'estar aquí directament en els estudis de Ràdio Murta, que és la Marina Fiscaletti. Marina, molt bones tardes i benvinguda.
3: Bones tardes a tots i detall cap ni un. Moltíssimes gràcies per aquesta convidada, en Xisco, a tu, Manu, i per jo és un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Nosaltres estem encantats perquè jo li he comentat moltes vegades en Expressi que no record, malament

0: Anem a cobrir aquestes necessitats.
1: Molt bé, directament mos fiquem en matèria. Enguany, el govern col·labora en la pujada d'Esguallo i Capeu amb vehicles adaptats. En què consisteix aquesta iniciativa, Marina?
0: Pues aquesta iniciativa, bàsicament, és per nosaltres molt important perquè és que una tradició tan arrelada a l'illa de Mallorca pugui arribar a les persones que tenen problemes de mobilitat reduïda és molt important. I com ha dit en Xisco, consisteix en posar dos vehicles adaptats perquè aquestes persones que vulguin pujar ho puguin fer, sobretot segurs. Si en qualque moment estan cansats o tenen qualque problema, doncs saben que tenen un cotxe o una furgoneta allà per donar-li suport.
1: I com va néixer aquesta col·laboració en l'organització de la pujada?
0: Pues bàsicament amb el diàleg a través d'en Xisco, del grup Way, ens va fer arribar aquesta necessitat i nosaltres tot d'una vam veure que encaixava en la manera de ser del govern i el que volíem i vàrem dir adelante.
1: Marina, directament, i t'ho dic, ja t'he comentat a micròfon tancat, sé que esteu fent molt bona feina i que és una de les coses que en Xisco, el que és el grup Güell, i nosaltres també, grup 4, mos interessa moltíssim la gent, la feina que s'està fent en matèria de el que tu dus, que és el benestar social. Quina necessitat, com us comentaves, vareu detectar perquè fos necessari posar en marxa aquest servei?
0: Pues bàsicament això, que hi havia persones, i a més perquè a través de les entitats en Xisco mos va fer arribar aquesta necessitat, que era que persones amb problemes de mobilitat o amb necessitat de suport puntual volien fer aquesta pujada a Lluc, que és una tradició molt important, i que no podien perquè no tenien el suport necessari per fer-ho.
1: Jo per això li he comentat antes en express i dic, diu, il·lusionat com sempre, dic, no, lo millor més, o lo millor bé, lo millor mos diu després, mos comentarà Xisco, no sé si el primer any te feia més il·lusió o tal, però jo quan veig aquestes iniciatives per abarcar a tota la gent, a tota, sense cap exclusió, jo me fa més il·lusió encara, me fa més ganes, si te dic la veritat.
2: Hombre, és que molt, tu saps, perquè ja tens un parell d'anys amb nosaltres, que des de ara farà 8 anys, més que bé, va tocar el gordo, com diuen, el Güell, hem perfeccionat l'idea d'en Tolo, l'hem fet més social, més ambiental, sense oblidar la nostra millor qualitat, poble i cultura, i cada any fem coses noves, i el grup Invencibles han cobrat 2 anys amb nosaltres, a la pujada que estem també, que fem. Enguany també tenim la col·laboració de Mata i Misericòrdia, que voluntaris seus venen a les taules a fer ajuda amb les inscripcions, igual que han tingut ja reunions amb el Met de Sant Fortesa. I s'ha estat que, com ho diria, no sé com ho diria, però el que entreguem a aquestes persones ens tornen en tant de valor cap a nosaltres que disfruta de fer aquestes coses.
1: Marina, conta-mos, qui en... Bé, jo t'ho xerro perquè ets una persona molt, molt jove, i qui podrà fer ús d'aquest servei durant la marxa del Güell i Capeu?
0: Pues bàsicament, les persones que ho necessitin, persones amb mobilitat reduïda, com he dit abans, que necessitin un suport puntual, o bàsicament, pues, qui considera també l'organització de la sí, pujada.
2: Si m'expressau, en la pàgina nostra hi ha un apartat que és persones amb problemes de mobilitat, també per controlar, perquè no puguin abusar, en aquestes persones, en el mateix dorsal que fem, posant PMR, persona amb mobilitat reduïda.
1: Ah, molt bé.
2: I els que col·laboren, posant AMR. És a dir, n'han controlat, i més en NADRI.
1: Sí, que és voluntari amb mobilitat reduïda.
2: N'hi ha a dins una microbús per controlar que no puguin usar aquest microbús és persones que no estiguin adaptades. Sí,
1: que bé, que hi sigui ell en primera persona.
2: Va ser ell que s'ha presentat voluntari, diu així com agradaria, i van dir sí que sí.
1: Què representa, directora, pel govern, que una tradició tan emblemàtica com la marxa del Güell i Capeu, la pujada, sigui cada vegada més accessible i més inclusiva?
0: Pues això representa una manera d'entendre la societat. La inclusió en el final no és només una política, sinó que

0: és un valor que una persona amb discapacitat pugui participar d'aquestes tradicions, pues, és molt important i pensam que el més important, a més, és que tothom, sense cap distinció, pugui participar a qualsevol acte de la vida pública.
1: Creus que iniciatives com aquesta poden animar més persones a participar?
0: Per supuesto, estic convençuda. O sigui, al final sabré que no tenen... O sigui, facilitar les coses, adaptar les coses, farà que hi hagi més participació, i aquest és el primer any. I...
2: És que nosaltres, un any, només poden sortir de Palma, perquè és una prova, perquè no volen que hi hagi cap problema, posta que aquesta setmana han tingut reunió amb les persones que han d'actuar, en Pedro Contenit, en Andrés, els microbuses, que ha sortit perfecte, i si això, per què no? A més, tenim una persona molt important, nosaltres, que és la nostra verge de lluc.
1: Que m'ho recolzarà.
2: Exactament. Si això surt bé, no té per què sortir malament, l'any que ve poden sortir de més puestos. Te vull dir que jo, tu saps que sempre és el mateix, nosaltres tenim una potència forta, que és els nostres voluntaris, el nostre equip humà, però tenim també un respald des del primer dia del Govern Balear, del Consell de Mallorca, dels ajuntaments, i això és el que ens dona força, més les empreses també, això ens dona força per fer més coses, però l'equip humà, aquestes persones que venen, ajuden molt, que dissabte, dia primer, se passaran tot el vespre i part de diumenge en marxa. Això és l'important, la part humana. I els companyers, a mi em diuen que quan fan una labor social estan encantats.
1: Clar que sí.
2: Enguany han tingut en la nostra sala de petició persones de Mater Misericòrdia, han estat amb nosaltres, hi ha una senyora que està cada dia amb dos joves i ho han passat bé. I nosaltres ho hem passat millor encara.
1: Per tenir-los.
2: Sí. I més, fer coses socials, jo, a nosaltres ens ho molt.
1: Està clar, està clar.
2: I aquestes persones que per circumstàncies no volen fer, que puguin fer, com Marina Marina, adaptar-se a la societat, és molt important.
1: Què penses, Marina, que pot significar per una persona amb mobilitat reduïda saber que comptarà amb aquest suport?
0: Pues pot significar molt, a part d'autonomia i de tranquil·litat, de saber que té aquell suport, sobretot, que se compta amb ella. El sentiment aquell de pertànyer a una societat que compta amb ella crec que és molt important.
1: A un dels programes que vàrem fer, jo me'n record que vàrem estar xerrant amb una treballadora social. Te'n recordes que sí. Va comentar que allò de la paraula inclusió inclús no li agradava, que era participació, perquè sí. I quan dèiem inclusió era com, te deixam que tal, i jo crec que la Marina està d'acord també amb això. La vostra idea és que sigui puntualment per aquest esdeveniment o que tingui una continuïtat?
0: Pues com ha dit en Xisco i com he dit jo abans també, és una prova pilot en Palma i més endavant jo crec que podem continuar.
2: Jo crec que l'any que ve, com a mínim, podrien sortir per entre Dinca, que Dinca per entre podrien arribar a Lluc, perquè són 15 o 16 quilòmetres. Jo crec que s'obrin les portes d'aquestes persones que se sentin incluïdes en nosaltres. És a dir, perquè lo important és que vinguin útils. I jo sempre dic una cosa, el que pot fer un altre, ho puc fer jo, millor o pitjor. Però si me donen cames per poder fer-lo, me donen sona. I quan me'l va dir Nico, que me'l va dir, hi ha gent nostra que vol pujar més endavant, el problema que tenen és que si no poden arribar, no tenen manera
1: per tornar.
2: Sí. És quan van fer el contacte amb la Sandra, m'ho va dir tot el que sí, és que tot el dia me va telefonar ell, pensava en ella i me va telefonar. A més, t'ho vaig dir, i que ara estava pensant en tu, perquè em havia telefonat des de les furgonetes.
0: Sí.
2: I és veritat que hem tingut molt bona col·laboració, i això que és molt guapo que l'administració amb les associacions col·laborin, a dir, separar el que pot dir la part social i la part del govern
1: institucional,
2: col·laboren per capacitat que la feina que fem nosaltres, Ventura, les institucions no ho poden fer.
1: Està clar. Quin paper, Marina, han tingut les entitats socials a l'hora d'impulsar aquesta iniciativa?
0: Fonamental. sense elles, en el final, nosaltres, com he dit abans, no arribaríem, o les iniciatives que féssim no tindrien sentit, evidentment, però són elles les que més sentit donen perquè saben les necessitats que s'han de cobrir. I per suposat, des de que vàrem entrar en el govern, hem reforçat aquest diàleg amb les entitats.
1: Vos agradaria que aquest model se pogués aplicar també a altres festes i esdeveniments populars de les illes?
0: Ens encantaria, la veritat. Jo crec que és el camí que hem de seguir i que s'ha de seguir per part de la societat per ser més justa.
1: I començar, fixa't, en la festa tal vegada més simbòlica que presumim els llonguets com jo, però tots els mallorquins, no és així, de la pujada del Güell i Capeu, pues, és un bon inici, sí, sí. Quan parlem d'accessibilitat, moltes vegades pensam només en rampes amb ascensors, per la nostra ignorància, però va molt més enllà, no és així?
0: Exactament. L'accessibilitat és la informació que s'entén més fàcilment, la comunicació accessible, entorns digitals adaptats o els suports necessaris perquè qualsevol persona pugui participar amb autonomia a qualsevol aspecte de la vida.
1: I què vol dir això exactament d'accessibilitat universal?
0: Pues bàsicament és dissenyar els serveis, els espais o les activitats que vulguem dur a terme adaptats, o sigui, pensant en totes les persones que tenim a la societat, que són molt diverses, des d'un principi. No adaptar-lo després, sinó que ja directament fet tot això des d'un inici per tothom.
1: Mm-hmm. I aquesta iniciativa tan bona, maldament, en Xisco sempre diu, no, això és de tot el grup, tal, jo, fantàstic, jo els hi tenc que apreciar a tots, en Pedro, en Andrés, a més de 100 voluntaris, però jo sé que és cosa d'ell. Per què és tan important, creus, que les persones amb discapacitat puguin participar en tradicions com aquesta pujada a lloc?
0: Pues perquè, bàsicament, la tradició forma part de la nostra entitat mallorquina, penso jo, i crec que tothom ha de quedar inclòs en aquesta identitat i no podem excloure ningú.
1: Què guanya una societat quan aposta per ser més inclusiva?
0: Guanyen tots. O sigui, una societat més inclusiva, més justa, més humana i més cohesionada. En el final, fer activitats adaptades crec que millora la vida de tothom.
1: Què troba, Xisco?
2: Jo trobo que ara aquests mesos que he estat xerrat amb el MET, Mate Misericòrdia, les persones sin el nom, te dones compte de la gent que hi ha que no m'ho pensava mai, perquè clar, per donar la paraula, estan com amagats.
1: No,
2: jo crec que...
1: Va, això dona visibilitat.
2: Mira, les pujades que estic, me van donar les xurs, síndrome de Don, van pujar al castell, van menjar al poble i tot això, i veure aquella cara d'alegria d'aquelles persones és que...
1: Que sí.
2: Això és important. Ara mateix, si tot va bé, dia 9 de setembre fem la trobada de música i ball mallorquí a Sant Moix, en col·laboració amb CIME, que enguany també apostem per la joventut. Ja farem música i ball, música per joves i per nins, que farem entre, si tot va bé, en la fira de Deport, que va venir David Salón, que hi ha molt bona col·laboració. I aquesta gent, aquestes persones, haurien de venir perquè se troben que no són diferents. Uns són negres, de pel negre, i l'altre són rosses, no sé.
0: Exacte.
2: Però tots són persones normals. Jo crec que l'important és que aquestes persones no se troben excluïdes, sinó incluïdes. Crec que és important. Han d'obrir les portes i donar sort. I després, dia 2 de maig, perquè estigui previst dia 23 de maig per a l'elecció, em van dir
0: sí.
2: Dia 2 de maig, perquè el Mallorca no juga ni 2 de maig ni 23 de maig.
1: Farem ja, ho hem fet venir bé.
0: S'ha de tenir en compte.
2: Farem la pujada en el castell de Berba, que aquí sí que podem actuar aquesta persona perquè és un camí curt, no és molt, que ja han participat el grup d'investibles, ja han participat nosaltres, que a més fem una festa, que hi ha ball mallorquí, hi ha ball per nins, hi ha música, una festa familiar. Aquestes persones sí, molt important que venguessis perquè se trobessin que s'han incluïdes en la societat. Com deia, no excluïdes, sinó incluïdes.
1: I, Xisco, jo m'imagino, jo sé de la bona feina que està fent la Marina i tot el seu equip amb el tema de benestar social, però m'apareix o m'imagino que deu quedar encara molta feina en aquest àmbit.
0: Sí, encara, o sigui, és vera que jo penso que seria un error pensar que ja està tot fet. És vera que cada vegada hi ha més consciència social sobre aquest tema, però aquesta consciència social el que hem de fer ara és que se concreti amb actuacions concretes.
1: I quines són les passes que està fent el govern per millorar la inclusió i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat?
0: Pues, bàsicament estan fent feina en que l'accessibilitat sigui una política transversal. Han reforçat la col·laboració amb les entitats socials, impulsant iniciatives que afavoreixen la participació i treballant també per simplificar els procediments administratius, que també és molt important a l'hora d'accedir a l'administració, que això és per tothom, crec.
1: És per tothom, sí, hem de tenir paciència.
0: Sí.
1: Quines són ara mateix les principals prioritats de la conselleria en aquest àmbit?
0: Pues continuar millorant la accessibilitat universal, reforçar la xarxa de serveis socials per donar estabilitat en els serveis socials i també a les entitats del tercer sector i avançar amb inclusió social.
1: Sempre destaqueu la importància de fer feina en les entitats. Per què és tan necessari fer-ho de la seva mà i anar tots a una, com jo dic?
0: Pues, bàsicament, com he dit abans i com repetiré, crec que tota la meva vida, les entitats són les més importants a l'hora d'arribar a les persones, a les seves necessitats, i nosaltres, les institucions, govern, ajuntaments, consells insulars, necessitem les mans per arribar a les persones, i són les entitats socials.
2: Sí, crec que és molt important la col·laboració, perquè realment qui sap el problema, això ho té.
0: Efectivament.
2: I si les associacions tenen apoio, per què podem fer la marxa nosaltres? I per què podem fer tantes activitats? Perquè tenim un apoio, principalment del consell, molt important, en què el mes s'hi taca des que tenim un apoio fort.
1: Sí, el Prensi Llorenc sí, almenys està implicat.
2: S'ha
1: sí.
2: molt implicat, i a més ja li hem demanat que se posi espira per l'any que ve.
1: No, ell està super en forma i fa molt d'esport.
2: No, però...
1: Vamos, però jo el conec d'esport.
2: Tu xerres d'allò, xerres d'altres piles.
1: Ja.
0: Més piles encara.
1: Sí.
2: És a dir, si s'associa com el grup Güell, té un apoio institucional, pot fer moltes coses, perquè hi ha molta gent, principalment gent jubilada, que té gana de fer feina, sí. De sentir-se important, de sentir-se útil, més important. I si tenim col·laboració de les institucions, si ens posen la benzina, com diuen, el cotxe pot circular més.
1: Està clar.
2: I si tant que jo, tu saps, m'ho he dit moltes vegades, estic molt content de l'apoio institucional que tenim i de les empreses. Jo mai ho havia pensat. Jo, com sempre dic, Don Mariano, el prior de Lluc, me va dir, això és un capellà viu, això és un capellà mort. I jo sempre demano. I sí, demano. Que hem de llorar...
1: No, està clar, tu, ja te coneixem. Això és el bo, però que vas de frente, eh? I amb transparència, necessitem això.
0: Efectivament.
1: I així, de manera transparent, amb informalitat i realitat. És a dir, és així o no és així?
2: Crec que Güell ha demostrat que fa una escola social de cada més socials, també a potenciar la nostra cultura mallorquina.
1: Perquè sí, la nostra,
2: en tot el món va deixar és cultura, poble i mallorquinitat. I el que fem social i mediambiental.
1: Hem afegit això.
2: Això és molt important. És a dir, col·laborar les institucions en associacions és molt important, perquè se poden fer moltes coses que la administració no arriba.
1: Ja. I na Marina Fiscaletti, qui és la directora general de Benestar Social i que està amb nosaltres en aquest programa aquí a Ràdio Murta, amb el grup Güell, mos ha comentat, jo ho tenc clar, però com se tradueix el compromís que mos dius que adquiriu amb accions concretes, Marina?
0: Bàsicament, pues, tenim moltíssimes reunions permanents, o sigui, comunicació i coordinació amb les entitats, en les altres administracions, a totes les convocatòries d'ajudes, solem tenir en compte la política transversal d'accessibilitat i impulsant projectes conjunts, pues, per exemple, com aquest de la pujada, que naixen precisament del treball compartit.
1: Quin missatge voldries fer arribar a totes les entitats que fan feina cada dia en les persones amb discapacitat? Que fan una labor, ho dic jo, impressionant. Conta-mos.
0: Pues lo mateix que tu, Manu. Sobretot un missatge d'agraïment. Fan una feina extraordinària i imprescindible i sobretot que el govern continuarà treballant en el seu costat perquè són una peça clau del nostre sistema de benestar.
1: En aquest cas, jo sempre, Xisco, saps que dic, quan no sé alguna cosa, jo som un ignorant total, però en aquest cas sí que sé, almenys part de la bona feina que feis, però per qui no conegui encara massa la vostra feina, de què s'encarrega exactament la Direcció General de Benestar Social?
0: Pues treballant perquè les polítiques socials arribin a les persones que ho necessiten, en els col·lectius vulnerables. A part d'això, gestionant pues, diferents prestacions econòmiques i també l'àmbit de la inclusió social, coordinació dels serveis socials comunitaris i també bueno, les relacions en el tercer sector.
1: I quin paper té dins la conselleria?
0: Pues som un punt de connexió entre les polítiques socials, els ajuntaments, consells insulars i les entitats. Nostra feina és coordinar i impulsar i fer que els recursos arribin en els col·lectius vulnerables.
1: Si haguessis de destacar algunes de les iniciatives més importants d'aquesta legislatura, quines serien?
0: Pues des de la Direcció General de Benestar Social i a part altres direccions generals com la de dependència, pues en principi hem reforçat el finançament dels serveis socials comunitaris perquè els ajuntaments disposin de més recursos i estabilitat. Hem impulsat la simplificació administrativa, que com he dit abans, això ens interessa a tothom. També s'ha impulsat la simplificació de la sol·licitud de les prestacions i de com comprovem els requisits perquè arribin més ràpidament a les persones o més àgilment. Han reforçat la col·laboració amb el tercer sector, incrementat espais de diàleg i coordinació, incorporant de manera transversal l'accessibilitat i la inclusió a les polítiques de benestar social, també en matèria d'accessibilitat, més concretament des de la meva Direcció General de benestar social, traiem una convocatòria de subvencions, o varen treure una convocatòria de subvencions 23, 24 i 25, no, mentida, 24, 25 i 26, d'accessibilitat per entitats locals i per entitats del tercer sector amb 1,5 milions d'euros. Se tornarà a treure aquesta convocatòria i des de la Direcció General de Dependència s'ha tret o s'ha creat l'oficina d'accessibilitat universal que és molt important i que la llei ho marcava i a la fi és una realitat.
1: Com és la feina conjunta amb els ajuntaments i les entitats del tercer sector?
0: Pues una feina diària de coordinació i de molta comunicació, perquè les polítiques socials només funcionen si és a través de la coordinació i la comunicació. Els ajuntaments són la porta d'entrada dels serveis socials i les entitats aporten un coneixement i una proximitat imprescindibles.
1: Fins quin punt creus que és important escoltar aquestes entitats abans de posar en marxa noves polítiques?
0: Imprescindible, bàsicament, perquè sense elles no mos arribarien les necessitats, com per exemple aquesta a través del grup Way.
1: Mirant cap en el futur, amem, quins són els grans reptes en matèria de benestar social?
0: Continuar reduint desigualtats. I, per exemple, una de les que penso que és un gran repte és reduir la soledat no desitjada, que tant se xerra darrerament i...
1: Però això és molt real, Xisco. Sí. I veus, xerràvem antes de gent amb discapacitat, de gent amb tal, però, per exemple, gent gran i de més, això és una cosa que mos preocupa moltíssima.
2: Té en compte una. Nosaltres hi s'està a les descripcions.
0: Sí.
2: I, per això, quan era el lot jo que feien el grup de WhatsApp, les veïnades, xerram, i és que hi ha una falta de comunicació. Dir, tenim mòbil, tenim tot, però la comunicació humana no hi ha.
1: Es cuerpo a cuerpo,
2: sí,
1: cara a cara.
2: El que estic intentant fer dins el nostre grup és la comunicació, pues, fer unes torrades, fer convivència.
1: Sí, senyor.
2: Perquè hi ha molta gent a la sola, més que molt fent comptes.
1: Sí.
2: Hi ha molta gent a la sola.
1: Perquè molta gent no diu, o no, com tu has dit, no se vol.
2: No. Jo ara, aquests dies que he tingut aquestes reunions, s'ha de dir que esperava... a la lota que va venir aquí a xerrar amb altres,
1: sí.
2: Ara me'n record d'Hermet,
1: sí.
2: I jo estava esperant el cotxe, dic, però és mentida la gent que hi ha de diferent edat amb aquests problemes, i no ho veiem. És que no ho veiem perquè no estem. El poble no ho veu que te ve davant.
1: Perquè, Marina, no és fàcil. És a dir, de vegades hi ha gent que no vol dir.
0: Exacte.
1: Hem de treure-los. És així, però gent gran i gent ja no tan gran, eh? Gent de 50 anys per amunt.
2: I més joves.
0: I molta
2: i
0: gent
2: joves.
0: Jove.
2: Jo crec que més
1: sí,
2: joves.
1: Sí.
2: Jo crec que ens hem aislat de la gent. No ens hem confiat massa en els internet i això. I
0: lo digital. Creuen...
2: Jo me'n record, i m'ho compto a vegades per Facebook hi ha qualque cosa. I veus un funeral i dues persones. Diu, tenia 3.000 amics en el Facebook i està tot sol.
1: I n'han vengut dos. Sí.
2: No, aquests dos.
1: Perquè això és fictíssim.
2: Exactament. Els amics es troben, ja el diuen, als hospitals, a les clíniques, a les presons.
1: Sí, sí, sí.
2: Quan
1: sí,
2: tens
1: sí.
2: un problema.
0: Quan tens un problema.
2: I la veritat és que veu molta gent, doncs, tota sola, que quan li dius bon dia se pot xerrar amb tu i estar xerrant, perquè necessitem xerrar, necessitem el contacte humà.
1: Què creus, Marina, quan xerrem d'inclusió, què és el que voleu dir exactament?
0: Pues la participació plena de qualsevol col·lectiu, vulnerable, no vulnerable, qui sigui, que participi plenament en totes les activitats que se fan a la vida pública i privada.
1: I quin és l'objectiu final de mesures com aquesta?
0: Aconseguir aquesta participació plena i que ningú quedi enrere.
1: Molt bé, Marina. Tema de mobilitat reduïda, mos queda bastant clar se s'empenta que peia el grup Güell animar en gent amb aquest tipus de problema, no?
2: Sí, és un començament. Això sortirà bé, perquè hi ha bona voluntat per tothom, i això és una cosa que l'any que ve pot haver més gent, i a poc un bon rem. I és una manera de la gent estigui incluïda.
1: Que participi, eh?
2: A dir, una marxa que com, una marxa com el Güell.
1: Llevant tabús.
2: Exactament, que té 53 anys, guany fent 52 marxa, que puguin pujar, pues, si un guany arriben a Santa Maria, pues, un any que ve arribaran a Michelin, i a poc anirem fent. Si un guany ha d'anar bé, perquè no ha d'anar bé, perquè es tenen la por de la nostra Mare de Déu, pues, l'any que ve puntuarem intentant sortir d'Inca, o d'altres pobles, a fi d'anar ampliant a poc, com aquí, sin prisa, però no parar.
1: Però sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Com van les inscripcions? Doncs
2: pues molt bé, anant molt bé. Jo calculo que passarem un 20% sobre l'any passat.
1: Ja me diràs.
2: S'està apuntant molt bé.
1: Part,
2: i ve gent de tota classe. Hasta l'altre dia, hasta una senyora va venir i diu, jo soc notària, dic, i te'l podrà de notar, te'l podrà de fer, i com que ho ha fet testament. Ve gent de soldat, ve gent...
1: És en Xisco, Marina.
2: No, mallorquins, mallorquins, diguem, ve gent hispanoamericana, gent que, de tota classe. Ve, com sempre, una americana ja fa 3 o 4 anys que ve,
1: sí, eh?
2: I ve gent de fora, la península, ve gent de Ciutadella...
1: Això me fa il·lusió, és a dir, quan ve gent de l'estranger ja és una passada. Sí. Però quan, antes he comentat el Sant Joan de Ciutadella, quan ve gent de Menorca, jo que estic tant Menorca, m'encanta, perquè venen de Menorca aquí, així com nosaltres anem allà, però...
2: I dues la bandera.
1: I ben orgullosos.
2: Surt, en el lloc que tenim la bandera allà,
1: sí, sí,
2: en
1: el sí,
2: lloc,
1: sí, sí, sí.
2: I això és una cosa que anem fent. És molt important en guany que ho dèiem, que venguin a recollir el material.
1: Xerra-mos del material que hi ha, perquè també hem de donar les gràcies a les empreses, als
2: sí,
1: col·laboradors.
2: Compte-nos
1: el tema de material.
2: Bé, tenim, en guany tenim les camisetes i les motxilles, la botella, que votem els pobres govern balear, les motxilles i les camisetes consell, el Mallorca, els pobres
1: salgarra,
2: que a Mallorca necessitem que ens apoyi la Mare de Déu, més si pujam a primera,
1: sí.
2: Això és molt important, de pujar tota la gorra vermella. Després tenim Cafè Rico, que com cada any ens posarà cafè, a Selva, perquè si gent pugui pujar,
0: sí.
2: Coca-Cola, sí. Fontsorda, Eroski, Mercapalma, tot aquest temps, Mercapalma mos posa fruita, Eroski mos posa els pinnit dels nostres voluntaris i l'apoio logístico per posar la fruita.
1: He vist les xarxes socials, un nou amic, Martí
2: sí.
1: Serra, també.
2: Martí Serra, que mos posarà un camió en Cuba en el Figueral, que no posàvem, perquè enguany ampliam la puesta d'avitament una en el festival en el rotond de Marratxí, que hi haurà Serra, que ja li preparam una trampa l'any que ve, per més si mos poden posar un camió d'aigua a la plaça del Güell, perquè si ve carregada.
0: Claro.
2: Se va portar bé, que va dir que tal, pues,
1: pues li vam un poc més. No volia estar a Martí, i de tassa i mitja.
2: Després posam un camió militar en el mirador de Canamé, i el camió militar també hi haurà en el salt de Belladona, i fruita, i croissants, i de tot.
1: Què te pareix?
2: Després tenim una col·laboració nostra, que és el Col·legi Aficiós, que mos posa Vinicelem, a Selva i a Lluc. I després tenim les Forces Armades, que també col·laboren nosaltres en camions cubes, i també mos posen les carpes a Lluc perquè la gent no li pegui el sol. I també l'any que ve demanem més coses.
1: Sí, ja ho sé cert, ja t'ho conec. I ja perquè va, això és la marxa del Güell que veu. Però tu saps, Marina, que just abans ja és una festassa, perquè ja se rebel·la, se festa. Prèvia a la marxa del Güell
2: Europeu. Sí, que en guany apostant per la joventut. I tenim dos grups de joventut, perquè són de 14 a 16 anys, per tant, són massa joves. Hi haurà música de rock i aquestes coses, el nostre ball mallorquí, quan no podria faltar, la nostra zumba, i n'hi ha un pesat que ve a donar sessos, també.
1: Sí, gràcies per comptar amb jo. Sí. Una altra vegada més.
2: No hem de comptar.
0: S'ha de tenir en compte tothom.
1: Escolta.
2: No, s'aperita així.
1: Escolta, Xisco, t'ho cobraré el mateix que l'any passat.
2: Sí, cobro el mateix que jo.
0: tots dos sou rics, no?
1: Sí. Idò, moltíssimes gràcies.
2: De pel, jo no dic pel.
1: Ai, Déu meu, moltíssimes gràcies a la directora general de Benestar Social, encantadora, en Marina Fiscaletti, qui ha estat amb nosaltres en aquest espai aquí a Ràdio Murta amb el grup Güell.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Presi, Xisco Bausà. Thank you, me. Molt bé.
2: En carretera.
1: Vinga, idò, gràcies.
2: A tu.
1: Fins aquí el programa d'avui, les coses del Güell, fent camí amb el grup Güell aquí a Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu uns teus amics.
3: Una passa darrere, s'altra silenci avant.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Güell a Lluc a peu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha des Güell a Lluc a peu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.

Sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podron Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

coneguem-nos els nostres dites i refranys. Tal antany, tal enguany. Ho diuen d'una cosa que va tan malament com abans.

0: una garrafa de Sineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capi de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: imam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
1: No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor.

0: Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
7: Aquests són els nostres consells. Formatge de Gruyère. Per evitar que se sequi el formatge de Gruyère, hi ha una manera molt senzilla i eficaç. Se tracta d'enrevoltinar dins un pedaç o mit en vi blanc. Conservarà tot el seu aroma.

som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. El pare no ha nat i el fill ja salta pel terrat. Se diu al·ludint a les persones que imaginen coses grans com a fetes quan encara manca molt perquè pugui haver-hi probabilitat de fer-les.

0: Fan de xista, que es farta. Des de xilla, me diuen Juane. Me pare, però, te diu Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

a Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

0: Olá, sou Montani Fronteira.
1: Olá, mano. E volta aí que te estic. E també en els teus oients, perquè si el deia de sentir les meves cançons, escolta, ja han cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Tavaiales suaus. Poseu una rentadora sals de tavaiales i afegiu, juntament amb el detergent, dues quarades de sal. Veureu que suaus vos queden totes.

0: supe después.
1: Hola, soc Maria Alma Bonat. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandat.

0: amb Lluís, des d'aquí de Sestanyol.
1: Mira, soc la Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, aquí d'aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

a sortir amb la barca i anirem menjar del mar. I la mare, abraçant la barca, et dirà com t'he enyorat. I amb les notes, la guitarra,

podria, com podria allà on siguis fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada que et guiaran cap al llevant, i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca trobaràs el meu record, una llàgrima de tardor i el nostre adéu

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Dona Ana de Argentiotería.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Objectes de bronzo. Si han perdut la lluentor, tan sols les heu de fregar amb un pedaç banyat en suc de llimona. Quedareu molt sorpresa de resultats.

coneguem les nostres dites i refranys. El cor no és traïdor. Es diu per donar a entendre que els presentiments solen indicar coses de veres.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

0: una lluita de llorito.
1: Són de Vall de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.